0: Radio Albigès 4154-1042, la radio que espendís la lengua nostra.
1: Si escufle d'escuta de radio que valparès, escuta Radio Albigès.

campano es liunto din lu matí. Baig din lus escàries me ridin la miex son. Un tast de maggiù fo a las dents. Reconels de

de montagne o d'alt per nos atisar. Nos farien veire de Dio po de gust per nos fai reclinar. Nos farien veire de grossa verrui per mai nos embarcar. Nos farien veire d'imatge verinos per nos